Miu Pi, de Gian Fontana. Sin mintje sen de via, sin fonds e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Les flures, las pli fines, a jeu portau dels auls, las ties nialas brines orna cun las branzines, cum mes de vischs, si cauls. Jeu asce ti caporger, Tibiala, miu ciupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.